0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Soc l'Adrià Sales, de La Pegatina. I em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari. Moltes felicitats de part de tot el grup. I molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats. I per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
4: Hey, what up, girl?
3: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
4: Let's
3: before
4: go.
3: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: Explica'm les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

Després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre, que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: 25 anys.
1: Hola, molt bones a tot l'equip de Ràdio Capital i a totes i tots els seus oients. Soc Miqui Núñez. Aquest any, Ràdio Capital celebra 25 anys i no volia perdre l'oportunitat d'enviar-vos una felicitació. Moltes gràcies per donar visibilitat als artistes, fer sonar la nostra música i a seguir sumant anys. Que vagi molt bé, un petonet, Ràdio Capital.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 25è aniversari. Va ser un plaer poder treballar amb vosaltres i esperant sempre en Candeletes el proper curs que munteu, que són sempre molt benvinguts. Felicitats. Adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

Barregem la música que més ha sonat. Més ha sonat. Escoltes Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Hola, família, sóc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 6.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Quan sona bé, és Ràdio Capital.
3: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Hola, família, soc CH. Moltíssimes felicitats a Ràdio Capital per el 25è aniversari. Espero que siguin molts, molts més de pura energia i música i espero també estar sonant allà. Us estimo moltíssim, família, i ens veiem molt aviat, vale? Una abraçada molt forta.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio a l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps amb la millor música dels anys viscuts. Una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre del 93. I ho va fer amb aquest meravellós tema d'amor de Barry White que escoltem en directe. Algú va dir... La música té el poder de convertir un dia gris en un moment ple de màgia i alegria. Ho comprovem una vegada més, perquè això ho fem junts. Quina és la teva?
1: Mira, m'he escoltat una cançó del cantó de Cat Stevens, em sembla que és de Nivel Vida Bandi. Vinga, gràcies.
0: Doncs mira, aquesta també és música de Cat Stevens. És una excepció en la seva carrera artística perquè és un tema absolutament instrumental, molt poc conegut, però agradable d'escoltar, i que es diu White Lester.

Cat Stevens ha estat un company d'aventures, sovint aquí al programa. La veritat és que la majoria de les seves cançons ens agraden molt. I les hem donat a conèixer a molta gent que no... Només en coneixia d'ell, per exemple, el Morning Has Broken, que potser va ser el més popular entre nosaltres. Però l'amable comunicant del contestador automàtic ha parlat de Lady Durbanville. El cantautor d'origen greco-xipriota Cat Stevens va escriure aquesta cançó el 1970 després d'estar un any hospitalitzat per tuberculosi i un problema al pulmó. Al final de la seva recuperació va anar a una festa a Londres que tenia de convidats alguns músics d'elit com Jimmy Page, Steve Winwood, Eric Clapton, etc. Però a la festa també hi havia una noia molt guapa d'origen nord-americà i de només 14 anys. El seu nom era Patti Durbanville. Cat Stevens es va enamorar ràpidament d'ella. Van sortir un any. Van viure junts a Londres i ella el va acompanyar també a les seves gires per Estats Units i França. Per Cat Stevens, aleshores, era l'amor de la seva vida. Però quan ell li va proposar formalitzar la relació, ella va dir que no. Segons sembla, Cat Stevens va saber que ella havia anat a l'habitació de Mick Jagger dels Rolling Stones. A Cat li va costar molt superar la ruptura i no se li va acudir una altra cosa que dedicar-li una cançó amb un missatge metafòric sobre la mort. Segurament es referia a la mort de l'amor. Però Patti va escoltar aquesta cançó estant a Nova York i va declarar que la sensació que va tenir va ser de molta tristesa perquè va creure que Cat Stevens parlava de la mort d'ella. I deixava anar frases molt depressives. Lady Durbanville diu que va plorar molt a l'escoltar aquesta cançó.

0: Lady d'Arbenville, una cançó d'amor desesperada de Cat Stevens de 1970, el seu primer èxit.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten per FM, algunes d'elles també en simultani per la TDT, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears en diferents dies i horaris. Moltes d'elles deixen a la teva disposició el podcast del programa, als seus webs, per si no et vols perdre res, per escoltar-nos en diferit o per descarregar l'arxiu i portar-lo amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a les plataformes, entre d'altres, iVox.com, també a YouTube, a iTunes, a Apple. No perdis la sintonia. I participa. Qualsevol excusa és bona per compartir els teus bons records en forma de música. Per exemple, estem disposats a dedicar-te una bona part del programa si ens dius quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps. Digue'ns-ho per correu electrònic enviant un e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Bon dia, Albert, ens diuen, és la primera vegada que t'escric, encara que t'escolto molt intermitentment des de fa molts anys, des del principi del programa, als anys 90, però amb molta més assiduïtat des que estic feliçment jubilat fa 8 anys. Com t'agrada saber-ho, et diré que t'escolto des de Sant Cugat del Vallès i des de qualsevol altre lloc on viatjo gràcies als podcasts. Entre centenars de cançons que m'agraden, he triat el meu top 10 d'intèrprets pop-rock anglosaxó. Un altre dia podríem anar a l'autòcton, i d'ells, 5, i d'elles, 5. La cançó que em porta els millors records. Records, tornar al cor, sí senyor. Ens ho diu Fèlix Beriaín, que en el número 10 situa Stevie Nicks. Bé, en realitat el disc és de Fleetwood Mac, es diu Sara, i segons sembla és una cançó que Stevie Nicks va dedicar a la seva amiga, que va començar a sortir en Mike Fleetwood, el líder de la banda, i es va acabar casant amb ell. Bueno, segons sembla, Mike era la seva parella i ella es va sentir traïcionada per la seva millor amiga, que es deia com aquesta meravella de cançó, Sara.

Fleetwood Mac, amb la veu de Stevie Nicks, el 1979. La primera de les 10 d'en Fèlix Beria Inda, Sant Cugat del Vallès. Ell ha decidit seleccionar 5 veus femenines i 5 de masculines. En el número 9 situa el mític Stairway to Heaven de Led Zeppelin de 1971. Una reflexió sobre l'esperança i la redenció. Una recerca de llum quan ens sentim perduts a la foscor.

0: Stairway to Heaven de 1978 de Led Zeppelin, un gran tema que retallem una mica perquè passa dels 8 minuts de durada.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club, amb l'Albert Malla.
0: Has parat a pensar quines són les teves 10 cançons preferides de tots els temps, de tota la teva vida? Quan ho tinguis clar, m'envies un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. I si no s'aparten massa de la línia musical del programa, les compartirem. En el número 8, en Fèlix de Sant Cugat ens posa una cançó de la Chrissie Hynde dels Pretenders de 1994 que es diu... I'll stand by you, és a dir, estaré al teu costat, que quan et diuen això resulta molt reconfortant, oi?

estaré al teu costat. Que bé. Perquè la majoria de gent que coneixes està al teu costat quan estàs de festa, quan els fas riure, quan s'estan divertint. S'hi apunten ràpidament. Però quan estàs fumut, quan estàs passant un mal moment o una mala temporada, amb una mala ratxa, queden poquets. I si algú et diu estaré al teu costat per al que faci falta, és molt d'agrair. Chrissy Hynde, la veu de Pretenders, i aquella broma que es feia als anys 80, no? I tu què pretenders? Doncs jo pretenc que no t'oblidis mai d'escoltar la ràdio, la teva vella amiga de sempre. Així començava la cançó número 7 d'en Fèlix, remenant el dial d'una ràdio, el mític Wish You Were Here de Pink Floyd, 1975. La cançó que es diu Tant de bo estiguessis aquí. Gràcies per el temps que ens has dedicat, Fèlix, per la teva bona memòria, per el teu bon gust i per recordar-nos autèntics tamarros com aquest, d'aquells que ja no es fan.

0: Wish You Were Here. Tant de bo estiguessis aquí. La cançó que donava títol genèric a l'àlbum de Pink Floyd de 1975. No fa pas gaire, el passat 22 de maig de 2026, moria el músic britànic Dick Parry, històric saxofonista i col·laborador de Pink Floyd, a l'edat de 83 anys. Encara que no era membre oficial, el seu saxo va definir temes llegendaris de la banda. Algú va dir: la consciència és la bruixola humana. Bueno, ho va dir concretament el gran Vincent Van Gogh.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Què tal, com estàs, Coco? Estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Tranquil, tranquil·la, no et preocupis de res. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Segueix-nos al Facebook. El grup dels seguidors d'aquest programa, el grup dels oients, es diu com el programa Cocodril Club, i està ple de bons records musicals i de tota mena. Però potser hi faltes tu per dir la teva. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Estem compartint les 10 cançons preferides d'en Fèlix Bediaín. En aquest cas, internacionals. Diu que potser un altre dia ens enviarà la llista de 10 autòctona. De moment, hem escoltat molt bones cançons, com la de Fleetwood Mac, Led Zeppelin, Pretenders, Pink Floyd, i ara Joan Baez amb Diamonds and Rust, és a dir, Diamants i Òxid, de 1975 també.

Joan Baez en directe des del 1975 amb aquest dall amb el Sant Roig, Diamants i Òxid, que explica una trucada d'un antic amant que la transporta 10 anys enrere a un hotel de mala mort. Suposa que els records porten diamants i òxid, per això es diu així aquesta cançó. I la següent, la cinquena d'en Fèlix Beriaín de Sant Cugat del Vallès, és de 1971 i dels Rolling Stones, Wild Horses, del seu àlbum Sticky Fingers, Dits enganxosos, Cavalls salvatges, de 1971.

Wild Horses. Cavalls salvatges. Una balada molt intensa dels Rolling Stones que m'ha fet recordar que una de les moltes coses que et demanem, si vols participar, és quin seria el teu lent preferit per ballar de dos en dos? La millor balada no tan sols per escoltar, sinó especialment per ballar amb la persona que t'agradaria fer-ho. Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. En Félix Beriaín de Sant Cugat del Vallès ha decidit escollir 5 cantants masculins i 5 de femenins. Per això, en el número 4 hi ha una altra cançó del mateix any que la que estàvem escoltant, de 1971, i de la gran Carole King, You've Got a Friend.

la cançó que Carole King va voler regalar-li al seu amic James Taylor després d'haver passat ell una molt mala temporada per problemes amb les drogues i amb l'alcohol. Està molt fumut, està malalt, però ella li va dir: tens un amic, i li va regalar aquesta cançó que formava part del seu àlbum Tapestry, que va batre tots els rècords en el seu moment, el 1971. Aquí ja ho veus, ja ho sents, compartint cançons convertides en autèntics himnes, i la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. En Fèlix em posa una de les de Beatles que més m'agraden, Strawberry Fields Forever, que aquí es va dir Campos de Fresas, del 1967.

Strawberry Fields Forever, Campos de Fresas, de l'àlbum Magical Mystery Tour dels Beatles de 1967. John Lennon es va inspirar en els seus records d'infantesa quan jugava en uns jardins a prop de Liverpool, la seva ciutat, però la va escriure a Almeria durant el rodatge de la pel·li Como gané la guerra, i en el 2 d'en Félix Janis Joplin. 1969. Cosmic Blues.

la veu irrepetible de Janis Joplin, única, que com sabeu va viure només 27 anys. Havia nascut a Texas el 1943 i va marxar el 1970 a Los Angeles. Segons sembla, tenia un coeficient intel·lectual de 165. És una dada poc coneguda. Bueno, també els té Lady Gaga, però és que tenir un coeficient intel·lectual de 165 és molt per sobre de la majoria. Va ser una autèntica icona hippie. La seva veu va canviar el rock per sempre. Fèlix Bediaín, des de Sant Cugat del Vallès, ens ha proposat com les millors cançons de la seva vida. Sara, de Fleetwood Mac, The Way to Heaven, de Led Zeppelin, I'll Stand By You, de Pretenders, Wish You Were Here, de Pink Floyd, Diamonds and Rush, de John Baez, Wild Horses, de Rolling Stones, You Got a Friend, de Carole King, Strawberry Fields Forever, dels Beatles, Cosmic Blues, de Janis Joplin, i acaba el seu correu dient que la número 1 és Sara, de Bob Dylan. És curiós perquè has començat amb Sara, de Fleetwood Mac, que parlava d'una traïció, perquè a Stevie Nicks, la seva millor amiga, li va pispar el seu nòvio. I aquesta Sara de Bob Dylan està dedicada a la seva dona en el seu àlbum Desire, de 1976, perquè Bob Dylan estava intentant evitar el divorci i reflecteix el seu amor per Sara. En Fèlix s'acomiada dient gràcies, Albert, per un programa que ens fas passar tan bones estones. Ets imprescindible en les nits d'insomni o en els matins brillants o en les tardes fosques. En qualsevol moment acudim a la teva farmàcia d'emergències vital. Una abraçada per tu i per tots els cotxes, Fèlix Bediaín. Moltes gràcies. No perdis la sintonia.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que intenta sempre acariciar la teva memòria amb la millor música dels anys viscuts. Algú va dir, bé, concretament va ser Jean-Paul Sartre. Avui en dia sabem com es fa tot, excepte viure. I això ja saps que ho fem junts.
2: Hola, Albert, sóc la Carme i m'agrada molt el country. Sempre escolto el teu programa. Aviam si poses alguna cançó de country. Te la deixo triant a tu i segurament que ja m'agradarà.
1: Això espero. Mira, a mi sempre m'ha donat bon rotllo. Crec que és un bon tema de country, que es diu Queen of Hearts, rei de cors, i interpretat per Juice Newton, de Nova Jersey, que la va gravar el 1981. Ella ara té 74 anys.

Queen of Hearts. Jesus Newton. 1981. Però aquesta és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.

Hoy tengo ganas de ti, si no m'equivoco, va ser el primer gran èxit de Miguel Gallardo, que em porta molts records de ràdio, i és possible que també alguns dels nostres oients els hi porti records d'adolescència, potser a elles, d'un temps en què eren fans d'ell, de Miguel Gallardo. Avui l'escoltem perquè Jesús, el germà de Miguel Gallardo, ha escrit el llibre Miguel Gallardo, un músico romántico, Su camino y la estela. Un llibre en el que ha estat tan amable de comentar que va ser un dels locutors de més audiència a la ràdio, que el va entrevistar moltes vegades.

0: Otro ocupa mi lugar. Otro éxito de Miguel Gallardo.
1: Otro duerme junto a ti.
0: El llibre Miguel Gallardo, un músico romántico, su camino y la estela, escrit per al seu germà Jesús, és una narració feta amb molt d'afecte, però objectiva i veraç de com era el món de la música als anys 70 i 80. Encara sovint, oients del Cocodril, em demaneu temes com aquest o aquell que a mi m'agradava especialment, Tu amante o Tu enemigo. Un llibre que recomanem a tots i a totes les seves fans. Miguel, malauradament, els va deixar molt jove, el novembre de 2005.

dueña de mi voz. Miguel Gallardo havia nascut a Granada el 1950 i a Granada estan preparant una gran festa de presentació d'aquest llibre que ha escrit el seu germà. Morí el 2005 a Madrid, però quan ell era més famós, quan més es parlava d'ell i més se l'escoltava, durant molts anys va viure a Barcelona. Per cert que, com que aquí juguem sovint amb les versions, aquesta cançó no era seva, no? Era d'un tema original de Harpo, un intèrpret desconegut, perquè la seva cançó la vam conèixer a través d'aquesta adaptació al castellà de Miguel Gallardo. Aquesta versió original es diu Movistar, és a dir, estrella de cinema. I es va publicar el 1976.

Doncs em sembla que és bastant més bona la versió que va fer en castellà en Miguel Gallardo que aquesta original de Harpo, nascut a Suècia per als anys 50, va ser actor, cantant i compositor, i també va ser molt conegut a Alemanya i Austràlia. Movie star, estrella de cinema del 1976. Què tal, com estàs, Coco? Nosaltres, com sempre, fent el que sabem fer millor, entregant una miqueta de la nostra experiència professional i personal perquè aquí al club t'hi trobis molt a gust. I tot seguit, si em permets, la meva especial d'avui, que és dels Dire Straits, Your Latest Trick, és a dir, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms de 1985. Va ser un àlbum mític, era el seu cinquè disc i va impressionar el món. El van gravar a l'illa de Montserrat, al Carib, que m'imagino que allà encara es van inspirar més. I aquí podem sentir un Mark Knopfler en plena forma. El long play va ser 10 vegades disc de platí al Regne Unit. No una vegada, no. 10 vegades va ser disc de platí. És el vuitè disc més venut del Regne Unit de tota la història i un dels més venuts del món.

desitjo que t'hagi agradat molt la meva especial d'avui. A mi em sembla una meravella aquest Your Latest Trick, el teu últim truc, de l'àlbum Brothers in Arms dels Dire Straits de 1985, el seu cinquè àlbum.

0: Recordes cocodril?
1: Ah, aquesta és la paraula màgica. Abracadabra. Sempre ens ve de gust recuperar-la. Va ser un gran èxit de l'Steve Miller Band.

i va ser èxit el maig de 1982. Tu ja hi eres, oi? Bueno, l'hem posat com a introducció al correu electrònic que ens ha enviat en David Fuentes des de Terrassa, aquí a cocodrilclub@gmail.com, en el que ens diu: hola Albert, fa poc que escolto el teu programa i m'encanta, em sap greu no haver-lo descobert abans, però gràcies als podcasts vaig recuperant programes antics al iVoox. Et proposo una amb marxeta de la Steve Miller Band que es diu Rockin' Me. Ah, doncs aquesta va ser 6 anys anterior a l'Abra Cadabra, però va arribar, aquí no va sonar gaire, però va arribar al número 1 de la prestigiosa llista Billboard Hot 100, i aquesta Rockin' Me, que podríem traduir com em fa vibrar, em permeto incluir-la en aquell espai de cançons que donen bon rotllo. A mi me l'ha donat mentre preparava

0: Des dels Estats Units, la Steve Miller Band l'ha demanat des de Terrassa, en David Fuentes. Algú va dir: la vida és curta, comença a viure ara, no esperis més.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: All Hit Radio. Cocodril Club.

0: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM. Algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Per si no tens un transistor a mà, però tens una tele... En qualsevol cas, gràcies per escoltar-nos. En conseqüència, gràcies per preferir-nos. Tant de bo que aquí t'hi trobis bé i que potser fins i tot pretenem que durant, ni que sigui una estona mentre surt el programa a l'aire, t'oblidis de tot allò que et preocupa. La música dels Cocos genera prodigis. Bé, les 125 emissores emeten el programa en diferents dies i horaris, però a més, cada vegada hi ha més amics que ens escolten en diferit, amb la qual cosa, bon dia, bona tarda, bona nit. Aquesta és la màgia de la ràdio i ara no sabem en quin moment del dia o de la nit ens escoltes, ni molt menys en quin humor, que això també és molt important perquè t'agradi més o menys el programa. En qualsevol cas, si no et vols perdre res, recuperaràs els últims programes emesos a la plataforma iVox.com. També estem a YouTube, iTunes, Apple, com es diu allò, Amazon Music, en fi. I els webs de la majoria d'emissores que emeten el programa, que també deixen el podcast. El grup de Facebook dels oients d'aquest programa té més de 40.000 amics. I allà ens hi trobem en qualsevol moment del dia i de la nit per compartir records musicals i de tota mena. Recentment, l'amic Pere Tàpies hagués fet 80 anys. Ho vam comentar, vam posar una foto, la primera foto que teníem amb ell, de l'any 77, d'una entrevista que li vam fer abans d'un recital. Després, hauria de ser el 79 o el 80, quan, treballant a Ràdio Terrassa, van proposar patrocinar un concurs de grups novells. Van haver-hi diverses semifinals i a la final em van demanar quin artista recomanaria perquè fes el final de festa. Jo vaig recomanar Pere Tàpies. Paio fantàstic, que a més feia un tipus de música que no ha fet ningú més, ni abans ni després. Ell en realitat era advocat, però es va dedicar a això. I ja sabeu, molts de vosaltres, que el primer professional que em va deixar parlar per un micro i jugar a fer ràdio quan jo només tenia 13 anys va ser Salvador Escamilla en el seu mític programa Ràdio Escop. I al bon amic Salvador li agradava fer rodolins quan parlava d'algun artista. Per exemple, deia Marina Rossell, la dona del Vendrell. I ella em deia, jo soc del Gornal, però bé, és que li queda millor el rodolí així, no? Després, què més deia? Deia les germanes Ros, que venen de dos en dos. Doncs quan presentava a Pere Tàpies, en Salvador deia Lu de Vilanova i la Geltrú. I l'amic oient Eloi Fernández Espinosa, al comentar que ara hagués fet 80 anys, Pere Tàpies ens va deixar el 2017, va dir, a veure si el programa pots posar la moto. Doncs amb molt de gust, Eloi.

0: Genial, en Pere Tàpies. Gràcies per la teva proposta, Eloi Fernández Espinosa. M'agradaria molt compartir un fragment de l'entrevista que li vaig fer aquí al programa, perquè, a més, aquell dia m'acompanyava una companya molt estimada, la Lolo Oliver, Maria Dolors Oliver, que malauradament ens va deixar el 2019 molt, molt jove. Amb ella havíem gravat moltíssimes convocatòries de publicitat. Quan els clients demanen veu masculina i veu femenina, ens enteníem molt bé professionalment i teníem una amistat també personal, no? I aquell dia va venir a l'estudi on jo estava fent el programa, perquè a l'acabar havíem de gravar un spot junts, i li vaig dir: mira que tinc en línia Pere Tàpies, pregunta-li alguna cosa si vols. I així va anar la cosa. Escoltem un fragment.
1: Escolta'm, Pere, aquest és un programa revival, però no tan sols de música, sinó també de ràdio. M'agradaria saber quins són els teus primers records de ràdio. Jo, potser per refrescar-te la memòria, et diré quins són els meus primers records de ràdio vinculats amb tu.
2: A veure.
1: Doncs mira, van ser a l'estudi Toreschi de Ràdio Barcelona.
2: Sí, senyor.
1: Amb l'estimat Salvador Escamilla.
2: Sí, senyor.
1: El 69-70 deuria ser. Jo estava entre el públic, en pantaló curt, el dia que ell et va presentar com una nova promesa de la cançó, i tu vas fer la cançó de les trompetes.
2: Sí, senyor. Escolta, memòria perfecta.

0: Evidentment, el so de la trompeta no era de cap trompeta. Era de la seva boca. Va ser el primer disc, va ser la primera cançó que va presentar a la ràdio Pere Tàpies. I recordes quan vas cobrar, la primera vegada que vas cobrar per cantar?
1: Sí, vas cobrar exactament 555 pessetes.
0: Bueno, no estava gens malament.
1: Que estava molt bé.
0: Estava
1: i me
0: les
1: vaig gastar en un sopar i en comprar-me una guitarra.
0: Això de la gastronomia ja aleshores ja...
1: Ja anava bé.
0: Sí. Em sembla que d'aquest tema et volia parlar una estimada companya, la Lolo, que ens ha vingut a veure aquí al programa avui, que et volia fer una pregunta. Lolo.
1: Molt bé, Lolo, digues.
2: Hola, Pere, mira, és que jo sé que per persones properes a tu que estan al teu del programa, que no tan sols ets una persona que dona bon rotllo en antena, sinó que cada dia tens un somriure i que, a més, ets una persona molt afable, que no t'han vist mai amb una mala paraula, eh? Això m'ho han dit.
1: Quan parlem de televisió, parlem de ràdio, estem parlant de col·lectius, Ara mateix aquí, segurament, doncs, hi ha algun realitzador, hi ha algú que sé, estàs tu, està el Valle, estic jo... I quan estàs en un col·lectiu, home, el que està al teu costat vol que hi hagi bon rotllo, vol que la cosa vagi bé.
2: Sí, no, però Pere, saps que això no sempre és així, eh? Jo et volia preguntar si tens algun secret, o és el menjar, o què és que et dona aquest bon rotllo cada dia.
1: Home, mira, jo et diré una cosa, tot això és un... Jo et diré on està la base d'això. Està amb l'educació i amb la formació. L'educació en quant a convivència i en quant a la formació per tenir el que se'n diu criteri. És a dir, que s'exerceixin dues coses, una mica la saviesa i la prudència. Saps què vull dir, Lolo?
2: Sí. El meu pare sempre diu que ens han d'educar 30 anys abans de néixer.
1: Seria, home, això estaria molt bé, eh?
2: Gràcies, Pere.
1: Gràcies a tu.
0: Pere, jo estava ara mateix també recordant una altra situació radiofònica molt especial, que em sembla que no he tingut ocasió de dir-te-la mai, perquè no, mira, no em deurien recordar, i ara sí que m'ha vingut al cap.
1: Et pregunto la memòria, digues.
0: Mira, quan unes setmanes abans del 20 de novembre del 1975,
1: sí.
0: Et deu sonar la data.
1: Data de recordar per sempre.
0: Abans del 20 de novembre del 1975.

0: És que li estàvem dedicant
1: a... Caimán,
0: ah, exacte. Sí. I n'hi havia moltes més, però jo me'n recordo sobretot aquesta del Cibal Caimán. Però no hi era, era tan bon home.
1: No,
0: i jo el 20 de novembre jo la vaig posar. I no, no va passar res.
1: No va passar res. Perquè després me la van prohibir, eh?
0: Després te la van prohibir?
1: Sí, sí, jo vaig tenir moltes més que va ser prohibida, eh?
0: Ja, però amb aquella llista se'ls va escapar. La llista de cançons dubtoses de quan allò del parte médico habitual de cada dia, saps?
1: En definitiva, va coincidir. És que la intencionalitat no hi era pas per cap persona d'aquestes conegudes, però va coincidir. És que això va ser la gràcia del tema.
0: La clarividència del Tàpies.
2: S'ha mort, pobre home. I tan bon home que era. Thank you, thank you.

0: Lluís Amor.
1: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
2: Hi ha una cançó que hagués agradat escriure molt, que és el Piccolissima Serenata de Renato Carosone.
1: Sí, senyor. I per què aquesta?
2: Home, senzillíssima, plana, però a la vegada d'una execució magistral, a més, amb tot el caire de territori que hi pots visitar. És a dir, és una cançó que està aplicada a Itàlia, és italiana, però amb aquesta Itàlia oberta, m'explico? Mm-hmm. Oberta als camins i oberta a tot. I és una cançó que a mi sempre m'ha entusiasmat.
1: Moltíssimes gràcies, moltíssima sort i molt d'èxit, com sempre, Pere.
2: Escolta, i gràcies a vosaltres, eh?
1: A tu, sempre. Una abraçada.
2: Vinga, maco, que vagi bé.
1: Vale, maco. Adéu, adéu.

Ha sigut un nen prodigi del piano. Renato Carosone, nascut a Nàpols el 1920, va marxar a Roma el 2001. Va ser la cançó que li hagués agradat escriure al nostre convidat recuperat avui, Pere Tàpies.

Aquesta que escoltes potser és una música que t'està agradant, però per mi no és una música qualsevol, ni tan sols és una música bonica. És una música molt especial. És la... Bueno, podria dir que és la que vaig escollir per un vídeo reportatge de tota la vida del meu pare, quan feia 10 anys que ens havia deixat. Però no és que jo l'escollís, és que una matinada, tornant d'un bolo molt lluny de casa, per casualitat vaig escoltar aquesta música per la ràdio, i a l'escoltar-la em va inspirar a fer precisament aquest vídeo reportatge de les fotos i dels vídeos de tota la seva vida. I si algun dels seus fills havia de fer un vídeo, era jo, que em dedico a aquestes coses del doblatge i tal, no? I la idea, clar, era fer una còpia per als meus germans i altres familiars. Bueno, és que aquests dies fa 23 anys que marxava el meu heroi, el meu amic, el meu referent, el meu pare. La cançó és de 1986. Bueno, el tema instrumental, millor que la cançó, i es diu Waterfalls. És del gran Rick Wakeman, d'un àlbum anomenat Country Airs. El meu pare sempre havia estat un gran oient de ràdio, i als anys 80, quan la ràdio se sentia molt més cara i jo era una mica famós, el pare se sentia orgullós quan els amics i coneguts li deien que m'escoltaven. Ell també em va escoltar fins al final amb un petit transistor a l'Hospital de Sant Pau. Potser em dedico això perquè des de ben petit el veia amb ell remenant el dial de la ràdio i, per exemple, dient-me: "Ei, mira, que avui he agafat l'emissora del poble de la meva mare, Sant Feliu de Codines. L'he agafat des de Barcelona. No se sent gaire bé, però..." Clar, era una emissora amb molt poca potència. Bueno, no hi ha gaire cançons dedicades als pares, però avui voldria compartir amb vosaltres una que va escriure el meu amic Joan Isaac per en Diango, i que Diango la va publicar l'any següent que ens deixés el meu pare, el 2004.

0: Com que les ones de la ràdio arriben fins molt a dalt, potser ens està escoltant. I ara ens acomiadem recordant nits de festa, els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època. Una, sisplau. Alguna vegada hauràs ballat, no? I aprofita per dir-me també quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet la Sílvia Mestres des de Granollers, on sabem que tenim molts oients. Diu, a mi, Albert, m'agradava ballar una cançó que es diu I Love You, You Smile. Potser era de Xanís? No estic segura. La meva discoteca preferida era HH, d'aquí Granollers. En ella em vaig atrevir a fer coses i anar vestida d'una manera com cap altra discoteca. Doncs sí, era de Xanís, era molt agradable i pràcticament va ser un one hit wonder d'ella, que ara té 53 anys, nascuda a Pennsylvania, Estats Units. També actriu i ballarina, el seu èxit del 91, I Love You Smile. M'agrada el teu somriure, que si em permeteu, li dedicaré a la meva parella, perquè quan ella somriu, penso que és del millor que em pot passar. Procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa

0: com anem? Nosaltres molt contents de saludar-vos. Ara comença la primera llista, el repàs durant dues hores de les 40 cançons més importants de la setmana. Fa tot just una setmana vam deixar la primera posició a les mans de Bibi Rexha amb el tema New Religion. Veurem si repetiran aquesta primera posició o no. En una llista ho tindrem tres novetats a la categoria dels aspirants i dues entrades avui entre les 40 posicions. I atenció, perquè avui també aturem-ho tot, perquè entre les entrades hi ha, evidentment, dues sortides, una de les quals se l'emporta Naina i Figaflaues. Què provoca aquesta sortida? Que després de 167 setmanes no hi hagi absolutament cap cançó de Figaflaues a la llista. Això feia, com diem, molt temps que no passava. Més de 3 anys que teníem cançons de Figaflau a la llista, però aquesta setmana doncs ja no hi són, perquè amb la sortida de Pecat Original doncs ens trobem una llista on no trobarem a Figaflaues. És una de les formacions que haurà aguantat més setmanes a dins de les 40 posicions, només superades per les 173 que van aguantar els Tiets i per les més de 200 que encara acumula David Guetta, que és l'únic artista que porta més setmanes en presència a la llista i que, com diem, més de 200 edicions, i sempre David Guetta aquí l'hem tingut present. No sé, no ens imaginem ja una llista sense David Guetta. Bé, doncs avui ens haurem d'imaginar una llista sense Figaflaues, perquè no sonaran entre les 40 posicions, però tindrem dues noves entrades, una de les quals arriba ja tot seguit.
1: Aquesta cançó avui entra a la primera llista. Número 40.
2: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant que per darrere.

0: Després d'unes quantes setmanes a la categoria dels aspirants, Ivan Herzog, que avui s'incorpora a la llista des de la número 40, amb aquesta que es deia Des de lluny. Per tant, primera entrada de les dues que tindrem. La segona arribarà tot seguit a la 37, abans passem per la 39, amb Golden, 41 setmanes per Hunter X.
1: Rècord de permanència. Número

0: Ara per fi estem sols.
1: Preciosa balada de Max Navarro, que ha sumejat 26 setmanes a la primera llista en cau dues i la tenim ja pràcticament abandonant la llista. A la 37 ja hem dit que teníem dues entrades, la segona se l'emporten ni més ni menys que els Maroon 5, la banda d'Adam Levine, que portaven unes quantes setmanes a la categoria dels aspirants i que finalment entren amb aquesta que es diu Heroin.
2: Aquesta cançó avui és...

Tot just en una setmana es van incorporar els Amics de les Arts. Ho van fer des de la 39 i en la seva segona setmana en creixen 4. Des de la 35 a la 34, una de les veteranes, 37 setmanes, acumula rei amb això que es diu Where is my husband?

0: David Guetta donant un nou aire en aquesta cançó del 2002 de Milky, Just the Way You Are, tercera setmana a la llista i en suma 3. De seguida la 31, abans ens anem a la categoria dels aspirants, una categoria que tenim plena de cançons, una de les quals la de la Sienna Spiro, una artista que participa en la segona part del Diable Vesteix de Prada, una artista que, per cert, tindrem en concert el 2027 a Barcelona, ha anunciat concert, el seu primer concert a Barcelona, on qui sap si tocarà aquesta cançó. Material Lover, continueu com aspirant.
1: Aquesta cançó vol entrar a la...

És la nova versió del Camín, Somnis i Promeses, celebrant aquests 25 anys de la cançó Sobre la cabra en cauen 7. A la 29 manté posició La Maig, una cançó que fa estiu, es diu 3 estius més. Número 29.

Setmana número 4 per Rai Rai Rai, quin goig que fas, la cançó de Damper, Albo i el Comboi, en creix 5. Bona pujada per aquesta cançó des de la 32 a la 27. Ens anem a la 26, on hi tenim una de les pujades més importants de la setmana per una cançó que va entrar fa tots dos una setmana. Parlem de Self-Aware, la primera que coneixem a casa nostra de

Bruno Mars des de la 24, baixant dues posicions amb I Just Might. De seguida, la 23, abans ens anem a la categoria dels aspirants, perquè també la setmana passada ens vam presentar el nou senzill de Búhos. Al costat de Leire Martínez, l'excantant de l'Oreja de Van Gogh, ens presenten aquesta col·laboració, una cançó que fa estiu. No hi ha pla

0: Era BTS Swim, setmana número 12 per aquesta cançó, la banda que, per cert, ha presentat cançó també aquesta setmana, aquest cap de setmana, i la tenim de moment Swim com a aspirant, encara no els tenim amb la nova cançó, però veurem si té èxit i la incorporem. A la 22, baixada per Alex Warren i aquest Fever Dream.
1: Número 22.

Shakira, Burna Boy, protagonistes de la cançó del Mundial de Futbol que ha començat aquesta setmana, i Dai Dai és la seva cançó oficial i la tenim de pujada, sis amunt en la seva segona setmana a la llista. De seguida obrim la segona hora, abans toca recordar una cançó que tal setmana com la que ens trobem, però avui del 2017, ens anem 9 anys enrere, el número 1 era per una cançó que es va estar 3 setmanes liderant, la col·laboració de Luis Fonsi, Daddy Yankee i Justin Bieber en aquest remix del Despacito. Avui torna a sonar com un dels grans números 1 de la primera llista.

0: Hi ha res millor que un bon arròs a la platja un dijous?
1: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
0: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
1: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
0: Per sucar-hi pa... Ui, perdó, volia dir xucar-hi pa.
1: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
0: T'esperem a Sidral, essència MoMA.
2: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
3: Hi ha sabors que fan especial la nit de Sant Joan. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals ja t'esperen les tradicionals coques de Sant Joan, elaborades artesanalment i amb ingredients de primera qualitat. I aquest any deixa't temptar també per l'autèntic panettone italià vingut de la Llombardia i creat pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
4: Ràdio Capital.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà.
1: Són les 10.
0: Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista.
2: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.
0: Número 20.

0: Amb 39 fam, obrim la segona hora de la llista i això que es deia anem tirant, doncs mira, anem tirant i ja la tenim sumant una posició. Una segona hora de la llista que ens portarà a descobrir si Bibi Rexha manté el lideratge amb New Religion. També hem de presentar tres cançons a la categoria dels aspirants i veurem també qui s'emporta la pujada més important de la setmana, que encara no l'hem escoltat. La tindrem doncs, al llarg d'aquesta segona hora. Veurem qui se l'emporta. De moment, obrim hora escoltant una cançó a la categoria dels aspirants que presentem com a novetat. És la porta Taylor Swift, que participa en la banda sonora de Toy Story 5 i ho fa amb aquest I Knew It, I Knew You. És nova cançó que torna al so country a Taylor Swift, Toy Story 5, banda sonora amb aquesta cançó espectacular de Taylor Swift que tenim ja com a nou aspirant a la primera llista.
1: Aquesta...

0: Runway. Lady Gaga al costat de Dotsy, aquesta es deia Runway, en puja una, des del Diable Vesteix de Prada. La segona temporada, la segona part, i tenim aquesta cançó que suma un lloc. De seguida, la 15, abans ens anem a la categoria dels aspirants. Aquí tenim ni més ni menys que l'Alfred García, que aquesta setmana presenta nou senzill. Es diu Vine a buscar, un artista que aquesta setmana està tocant a l'Estadi Olímpic pel Papa, juntament amb l'Álvaro Soler, que van interpretar Estrelles, també van cantar Els teus ulls. I ara el tenim amb una cançó que fa estiu, es diu Vine a buscar, la nova cançó de l'Alfred García, que segur que entra a la llista perquè és un artista que el tenim mimat. Qualsevol cançó que fa, bueno, gairebé totes les cançons que fa, entren a la llista. De moment el tenim com aspirant, l'Alfred García, es diu Vine a buscar.
1: Vine a buscar, vine a buscar, vine a buscar, sisplau. Vine a buscar, vine a buscar, vine a buscar, sisplau, que no em sé el camí.
2: Aspirant.

Setmana número 13 per Tutu Turú, la cançó de Sidia Roland, que continua tenint bona presència a la llista. Això sí, aquesta setmana abandona el top 10, en cau 4. A la 13, pujada per Max Navarro, inigualable, en suma 3.

0: Els Catarres han anunciat aquesta setmana una gira de concerts per teatres en format trio. Els tres membres de la banda doncs oferiran les seves cançons en un format diferent en teatre. Serà de cares a la tarda. De moment els tenim des de la 12, sumant a 3 en diumenge sense drama. De seguida a la 11, i també obrim el top 10, abans tornem a la categoria dels aspirants per posar a Bibi Rexha, que el tenim, la tenim aquí a la categoria dels aspirants, al costat de David Guetta, amb aquesta col·laboració espectacular que es diu Set Girls.
1: This is for all of the sad girls living lonely in their own world.
2: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.

Atenció, perquè aquesta setmana Risk It All de Bruno Mars abandona el top 10, en cau 7. Passa de la 4 a la 11. Per tant, baixada important per Bruno Mars. De seguida obrim el top 10 i descobrim les dues entrades que aquesta setmana tenim. Abans, però, ens ha quedat una cançó penjada a la categoria dels aspirants i és una col·laboració d'aquelles que fa gust d'escoltar. Joan Dausà, que el tenim a la llista ja, amb Per una cançó, i Mamaduixa, que també el tenim amb La millor gent del planeta, s'uneixen per presentar una de les cançons que estaven amagades del disc Immortals del Joan Dausà. Una cançó que vam poder escoltar en el concert que va fer a Girona en la presentació d'aquest disc i que també ha sonat i sonarà al Cabró Rock. Arriba ara a Mamaduixa, col·laboració espectacular que fa estiu. Papi, posa-la al disc. Jo no puc parar de cantar-la, aquesta cançó de la Julieta. La samarreta. Ja veureu que us enganxarà de mala manera. Joan Dausà, Mamaduixa, aspiren a la llista. Papi,

Amb l'energia de Doctor Prats hem obert el top 10 de la primera llista. Energia n'ha sumat una i ja la tenim entre les 10 primeres. I atenció, perquè a la posició número 9, amb la pujada més important de la setmana, tenim un artista que aquest mateix divendres ha publicat You Seem Pretty Set for a Girl So In Love. Parlem. Amb la pujada més important de la setmana tenim un artista que aquest mateix divendres ha publicat You

Dominic Fike, que aquesta setmana també entren entre el top 10. Teníem fins a 3 entrades entre les 10 primeres posicions. Dominic Fike n'ha sumat 4 amb Baby Doll. A les 7 puja també la gent de la Mediterrània, una de les últimes de La Fúmiga.

Sisena posició per l'Olivia Rodrigo, que l'hem tingut des de la 9. També la tenim des de la 6 amb Drop Dead, mantenim posició. També manté posició El teu amor, una de les últimes de la Ludwig Van. Número

Cada setmana escalant més posicions. Grècia Abrams la tenim des de la 4 amb Hit the Wall. I atenció, perquè a la 3, baixant un lloc, Tame Impala, Jenny, va liderar la llista dues setmanes. Des de llavors van baixant posicions, a poc, la tenim a la 3, aquesta que es diu Dràcula.

Doncs atenció, Bibi Rexha, New Religion perd el lideratge, que només haurà aguantat una sola setmana, perquè el líder, atenció, el líder no, els líders aquesta setmana són per una colla de gent que ens arriben des de Sabadell i que a més aconsegueixen el seu primer número 1, tant uns com els altres. Flash i Ice Cream mai havien liderat la primera llista fins aquesta setmana, i tampoc 31 Fam, increïble, però mai havien liderat la primera llista. No ens ho creiem, però finalment ho aconsegueixen, després de 697 edicions, amb aquesta col·laboració espectacular que es diu Dorayakis, és el nou número 1 de la primera llista. Ens retrobem d'aquí una setmana. Que vagi molt i molt bé. Número 1.

0: pistola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Capital.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11.
0: I ara és millor que un bon arròs a la platja un dijous?
2: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
0: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
2: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
0: Per sucar-hi pa... Ui, perdó, volia dir xucar-hi pa.
2: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
0: T'esperem a Sidral. Essència MoMA.
3: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
4: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
5: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
6: Hi ha sabors que fan especial la nit de Sant Joan. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals ja t'esperen les tradicionals coques de Sant Joan, elaborades artesanalment i amb ingredients de primera qualitat. I aquest any deixa't temptar també per l'autèntic panettone italià vingut de la Llombardia i creat pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.

0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marcel Lladó des del segell musical Bank Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps. I res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
0: Ràdio Capital. 25 anys.

0: 25 anys.
1: Amics de Ràdio Capital de l'Empordà, per molts anys. 25 anys que són fruit de la constància, de la dedicació, de la passió i, sobretot, de l'amor per aquest mitjà meravellós que és la ràdio. Per molts, molts anys més. Per cert, jo sóc aquell que diu Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 12.
2: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia a casa teva.
3: Tens calefacció de gasoil a casa? A distribució de gasoils Cursà, només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972 630028. Distribució de gasoils Cursà. El teu gasoll de confiança.
4: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.

0: 25 anys.
1: Hola, amics de Ràdio Capital. Soc l'Uri d'Ernest de Vitara i ex-col·laborador de Ràdio Capital ja fa uns anys. M'agradaria enviar-vos una molt, molt, molt forta abraçada i una grandíssima felicitació per aquesta celebració, per aquest aniversari. I moltes gràcies per la tasca que fa Ràdio Capital de demostrar que la ràdio sempre hi és, inclús fora de Barcelona, i una felicitació grandíssima. Molts ànims. Adeu, adeu.
2: Ràdio Capital. 25.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: Capital. És la una.
2: A Ràdio Capital.
3: Et presentem el número 1 de la setmana.
2: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
3: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa, guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia, a casa teva.
4: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
5: Més econòmic del que et penses.
4: I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
5: del nostre web,
4: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
5: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
4: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.

0: 25 anys.
1: Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 25è aniversari. Va ser un plaer poder treballar amb vosaltres i esperant sempre en candeletes el proper curs que munteu, que són sempre molt benvinguts. Felicitats. Adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred Garcia i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals, per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: qualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les dues.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia, perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
1: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
2: Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines,
3: més econòmic del que et penses
2: i més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
3: del nostre web,
2: de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
3: Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
2: I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
4: Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital de l'Empordà. Soc l'Albert Malla i estic molt content de compartir amb vosaltres la celebració d'aquests 25 anys de bona ràdio, de ràdio de proximitat, de bona música, de bona comunicació i que sigui per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
1: 25.

0: de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 3.
0: I ara és millor que un bon arròs a la platja un dijous?
1: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
0: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
1: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
0: Per sucar-hi pa... Ui, perdó, volia dir xucar-hi pa.
1: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i fes la teva reserva.
0: T'esperem a Sidral. Essència MoMA.
2: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
3: Hi ha sabors que fan especial la nit de Sant Joan. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals ja t'esperen les tradicionals coques de Sant Joan, elaborades artesanalment i amb ingredients de primera qualitat. I aquest any deixa't temptar també per l'autèntic panettone italià vingut de la Llombardia i creat pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.

0: 25 anys.
1: Hola, família Capital.
2: Som la Laia i l'Eduard d'Un Mos Un Glob.
1: Moltíssimes felicitats per aquests 25 anys.
2: Que continueu cuinant històries delicioses
1: i servint-nos cada dia un bon glob de cultura i territori.
2: Brindem per molts anys més.
1: Salut, Un Mos Un Glob i amunt Ràdio Capital.
3: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola! Què tal, Ràdio Capital de l'Empordà? Moltes felicitats pels vostres 25 anys en antena. Una abraçada.
2: Adéu, que vagi
1: molt bé. Visca l'Empordà.
3: Ràdio Capital. 25.

Cançons que quan sonen et fan bellugar els peus. Cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. A Ràdio Capital les tenim totes. Show.

0: 5 anys.
1: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
2: Ràdio Capital.
0: 25.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 4.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: La cançó que lidera la primera llista.

0: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
1: I amb en Marc Clavés.
0: No et perdis una nova edició de la primera llista.
2: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
3: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972 630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
4: Hi ha sabors que fan especial la nit de Sant Joan. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals ja t'esperen les tradicionals coques de Sant Joan elaborades artesanalment i amb ingredients de primera qualitat. I aquest any deixa't temptar també per l'autèntic panettone italià vingut de la Llombardia i creat pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
5: 25 anys sonant amb tu. Ràdio Capital.
6: La ràdio de l'Empordà.

0: 25 anys.
1: Des del Consell Comarcal us volem donar l'enhorabona i felicitar-vos per aquests 25 anys de ràdio al servei de la comarca, d'una molt bona feina i esperonar-vos a continuar així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Família de Ràdio Capital de l'Empordà, des de Ràdio Palamós us volem enviar una abraçada ben forta i un moltíssimes felicitats pels vostres 25 anys, perquè 25 anys no es fan cada dia. I vosaltres, la veritat és que ho heu fet sonant de meravella. Moltíssimes gràcies per omplir les zones de bona música, rialles i bon rotllo. Esperem que ens continueu fent gaudir molts anys més de la vostra companyia, perquè, sens dubte, un món sense ràdio seria un món molt més avorrit.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 5.
0: Et presentem la cançó capital de la setmana.
2: La que cuidem més.
0: La que més ens agrada.

0: Girona té un lloc on tot passa. Girona Centre Eix Comercial, el gran centre comercial i de negocis a cel obert de la ciutat. Moda, complements, gastronomia, serveis, salut, cultura... Una gran diversitat de productes i experiències t'espera en cada carrer. Passeja, descobreix, viu Girona com mai abans. Girona Centre Eix Comercial, tot el que busques al teu costat. Descobreix-ho a gironacentre.org amb el suport de l'Ajuntament de Girona i la Generalitat de Catalunya.
1: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
2: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
3: Ràdio Capital, 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, estimats oients de Ràdio Capital. Mira, aquí en Carles San José, un compatriota empordanès de la Bisbal d'Empordà, àlies San Josex en la faceta musical. I vull felicitar, com no, Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, perquè s'ho ha guanyat a pols en aquests 25 anys d'insistència i d'idees i de podcasts i d'iniciativa i de col·laboració de molts empordanesos en aquesta ràdio, que és un referent i que espero que ho segueixi sent. Una abraçada a tots, que vagi bé, adéu.
2: Ràdio Capital
0: 25

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 6. Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
2: Mamma mia! A Pizzeria La Toscana de Palamós portem l'autèntic sabor d'Itàlia a casa teva. Ingredients de proximitat i importats directament d'Itàlia per a pizzas úniques. Ara amb nova carta. Prova la nostra pizza de carxofa guanciale i parmesà o la sorprenent crema de carbassa amb peperoni. I per postres, tiramisú de limoncello. Per cada pizza, acumula punts a la targeta de fidelitat. Pizzeria La Toscana. Carrer Mossèn Jacint Verdaguer 6, Palamós. Més informació a toscanapalamos.com i Instagram. La Toscana, il vero sapore d'Itàlia, a casa teva.
3: Aquest estiu, regala't un plaer inesperat. A Pastisseria Giovanni Spinelli de Pals, descobreix els panetones artesanals que transformen qualsevol moment en una experiència única. De fruita confitada, de xocolata intensa o de cremós festuc. Autèntica recepta italiana elaborada pel mestre pastisser Giovanni Spinelli. Elegant, suau i irresistible. Pastisseria Giovanni Spinelli. Tradició italiana, passió artesanal i el gust de les grans celebracions. Fes la teva reserva.
4: 25 anys escoltant música amb tu. Ràdio Capital.
5: La ràdio de la

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Anna Lanzas. Vull enviar una felicitació molt especial a Ràdio Capital pels seus 25 anys. Durant tot aquest temps heu estat molt més que una ràdio. Heu estat banda sonora del dia a dia. Gràcies per la constància, per la il·lusió i per mantenir viu aquest projecte durant un quart de segle. No és fàcil arribar als 25 anys. Que continuïn les bones notícies, la bona música i les històries compartides per molts anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
2: Ràdio Capital
0: 25

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: Són les 7.
0: A Ràdio Capital
2: et presentem el número 1 de la setmana.
0: Capital. La cançó que lidera la primera llista.
3: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.
3: Ei, desperta! A casa tots volem estalviar energia. Amb AgriEnergia pots estalviar de veritat. I no només això, ho faràs sense complicacions. Perquè a AgriEnergia som l'energia de casa teva. L'energia neta, de confiança, de proximitat i compromès amb la sostenibilitat. L'energia per a llars, negocis i empreses. Vine a AgriEnergia i rebràs el preu, el servei i l'atenció que et mereixes. Truca al 972 58 0058 o entra a agrienergia.com. AgriEnergia. Perquè quan t'arribi la factura, que no et pugi la mosca al nas.
4: Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
5: Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
6: La ràdio de l'Empordà.
7: Ràdio Capital també a les xarxes.
8: Busca'ns amb l'usuari @CapitalEmpordà.

0: 25 anys.
1: Bon dia, Ràdio Capital. Felicitats pel vostre 25è aniversari. Va ser un plaer poder treballar amb vosaltres i esperant sempre en candeletes el proper curs que munteu, que són sempre molt benvinguts. Felicitats. Adeu.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, amics de Ràdio Capital. Soc l'Uri d'Ernest de Vitara i ex-col·laborador de Ràdio Capital ja fa uns anys. M'agradaria enviar-vos una molt, molt, molt forta abraçada i una grandíssima felicitació per aquesta celebració, per aquest aniversari. I moltes gràcies per la tasca que fa Ràdio Capital de demostrar que la ràdio sempre hi és, inclús fora de Barcelona, i una felicitació grandíssima. Molts ànims. Adeu, adeu.
2: Ràdio Capital. 25.

0: de l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: són les 8. Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
2: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
3: I ara és millor que un bon arròs a la platja un dijous?
4: Sí, que sigui qualsevol dia entre setmana i que la platja sigui una platja de l'Empordà.
3: Tu tries Sidral Platja d'Aro, Sidral Platja de Pals o Sidralet Platja Fosca.
4: Tries entre quatre deliciosos primers, tries entre sis arrossos diferents i tries les postres de la carta que vulguis.
3: Per sucar i pa... Ui, perdó, volia dir xucar i pa.
4: Entra ja a sidral.net, consulta el menú i i fes la teva reserva.
3: T'esperem a Sidral, essència MoMA.
5: 25 anys explicant l'Empordà amb veu pròpia.
6: Ràdio Capital.

0: 25 anys.
1: Aquest missatge és d'en Xavier Roques, director del Terracota Museu de Ceràmica de la Bisbal. Ràdio Capital és un exemple de com un projecte fet amb esforç, il·lusió i vocació sens dubte de servei públic pot esdevenir una eina imprescindible per a la vida col·lectiva d'una comunitat com la nostra, com el que és el Baix Empordà. Per molts anys més i endavant.
0: Ràdio Capital. 25

cançons que en escoltar-les et posaves a cantar. A Ràdio Capital les tenim totes.

0: 25 anys.
1: Bé, moltes felicitats pel vostre 25 aniversari de Ràdio Capital. Soc Francesc Borrell, president del Club Hockey Palafrugell. Sé lo difícil que és una ràdio petita de comarca, doncs poder fer el servei que fa, que és molt, molt gran, sobretot per donar notícies d'actualitat i properes. Nosaltres l'únic que us podem dir és molt agraït per la difusió que feu del nostre esport i que sempre esteu al nostre costat. Feu una tasca brutal i heu de seguir així.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà,
1: capital. Són les 9.
2: Hi ha portes que només tanquen un garatge i n'hi ha d'altres que defineixen una casa. La porta de garatge és la primera impressió de la seva llar. Per això, a Àngel Mir Residencial creem portes que van més enllà de la funcionalitat. Disseny, múltiples estils i acabats, tecnologia d'avantguarda. Perquè una casa amb personalitat es reconeix des del primer instant. Àngel Mir Residencial, qualitat, estil i seguretat a la seva llar.
3: Tens calefacció de gasoil a casa? A Distribució de Gasoils Corsà només hi tenim els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat i facilitats de finançament. Som de proximitat i ens adaptem en l'horari i dia d'entrega. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Truca al 972-630028. Distribució de Gasoils Corsà, el teu gasoil de confiança.
4: Treballem cada dia per explicar-te tot el que passa a l'Empordà. Donem veu a persones, empreses i institucions que, com tu, fan que aquest territori sigui tan especial. I t'acompanyem les 24 hores amb la millor música, el millor entreteniment i les millors ficcions sonores perquè ens agrada deixar-te la nostra empremta. Som Ràdio Capital i aquest any fem 25 anys. Per molts anys més, Ràdio Capital.
5: La ràdio de l'Empordà.
4: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Soc l'Adrià Sales, de La Pegatina, i em consta que aquest any esteu d'aniversari, 25 aniversari. Moltes felicitats de part de tot el grup i molt contents de sonar-hi sempre, que ens tingueu en compte i de fer tot aquest recorregut també, en certa manera, plegats i per molts anys més. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Bon dia, amics de Ràdio Capital. Soc la Lluïsa Martínez de Televisió Costa Brava i em resulta molt agradable el fet de poder-vos felicitar amb una efemèride com aquesta. 25 anys. Moltes felicitats, perquè tenim la capacitat per engrescar des del primer dia, per entretenir, per acompanyar, per enamorar. Sou els millors. Sou genials. Per 25 anys més d'èxit i de bon saber fer. Endavant.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, capital.
1: Són les 11. 25 anys.
2: Moltes felicitats des de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró. Soc en Maurici Jiménez, alcalde i amic de Ràdio Capital. Us desitjo un feliç aniversari per molts anys d'actualitat, millor música i bona ràdio.
0: Ràdio Capital.
1: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Escorpio i felicito a Ràdio Capital pels seus 25 anys per seguir sumant molts més anys. Un petonàs.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Benvolguts amics de Ràdio Capital, us faig arribar de part de tot l'equip de Ràdio Platja d'Aro les felicitacions per aquest vostre 25è aniversari i us encoratjo i animo a seguir fent aquesta magnífica tasca en favor de la comunicació local que feu al Baix Empordà. Una forta abraçada i endavant amb aquesta ràdio de proximitat que tant ens estimem.
2: Ràdio Capital.
0: 25

0: 25 anys.
1: Hola, som els Catarres i volem felicitar a Ràdio Capital pels seus primers 25 anys d'història, que es diu Ràpid. Felicitats, família, i ara a pels 25 següents. Una abraçada.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, sóc l'Alfred García i volia enviar una felicitació pels 25 anys de Ràdio Capital, per tots aquests anys donant suport a la música en català i als artistes locals, per molts més anys.
2: Ràdio Capital.
0: 25 anys.
3: Explica'm mil històries, les mans.

0: tota l'actualitat de l'Empordà i la millor música del món. La ràdio de l'Empordà, Capital.
1: És la una.
2: A Ràdio Capital.
3: Et presentem el número 1 de la setmana.
2: Capital. La cançó que lidera la primera llista.
4: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Aquest ha estat el número 1 de la llista de Ràdio Capital. Dissabte a les 6 de la tarda.
2: I amb en Marc Clavés.
1: No et perdis una nova edició de la primera llista.

0: 25 anys.
1: Bon dia, sóc en Marcel Lladó des del segell musical Van Rover. Només vull felicitar Ràdio Capital per aquests 25 anys d'existència i activisme a les zones de l'Empordà. Va ser un plaer també col·laborar-hi durant un temps i res, que siguin 25 anys més, 50, 100 o els que calgui. Felicitats.
0: Ràdio Capital. 25 anys.

0: 25 anys.
1: Hola, amics i amigues de Ràdio Capital. Ací Artur de la Fúmiga, des del País Valencià, per a felicitar-vos i per donar-vos l'enhorabona per estar 25 anys ahí posant la millor música i un gust per a nosaltres ser-ne part de tota esta família. Així que, feliç aniversari i per molts anys més. Una abraçada. Adéu, adéu.
2: Ràdio Capital. 25.